0: que de vegades som ben animals. Però si algú hem après en tots aquests anys és que el mal rotllo quedi fora i que si em poso nerviosat em diuen...
1: Tranqui, funky, mama. No en farem un drama. Si ens estimem a casa, tota la resta és guau, guau, guau, guau, guau.